ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ń kọ́ pé òtó ń poró onílù èmi Adéyinka Pẹ̀mbọ gbé àwo erin élu àlùdànù hàn-án. Èmi ṣe àròyé lásán. Bàbá ṣe ń ṣàròyé láàmọ́ fa